0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
2: Bon dia, és la una i mitja, jornada de reaccions als dos decrets llei aprovats ahir en Consell de Ministres amb mesures per pal·liar la crisi de l'accés a l'habitatge. El govern lamenta que l'executiu de Pedro Sánchez insisteixi en el mateix tipus de polítiques que fins ara, segons han dit, han fracassat. Escoltem la presidenta, Marga Proens.
3: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Un govern que aprova ahir dos decrets lleis, no sabem si en test o sense test, que en publica posteriorment una en Esboe, i que jo sempre he estat molt prudent en les coses que publica aquest govern, perquè a més ho sol fer sense tenir suport parlamentari com a cortina de fum, el que és habitual, aquest pic, a més, jo crec que en garant absolutament a tothom, no? Per això dic que és un govern trampós.
2: Des de l'oposició, el PSIP exigeix que el PP doni suport als decrets i critica les polítiques de Proens. Més per Mallorca, considera que el govern central fa tard i exigeix la dimissió de la ministra Isabel Rodríguez. Escoltam Iago Negueruela i Lluís Apesteguía.
4: Todas las políticas de Proens van dirigidas a lo mismo que la señora Ayuso. Estora vermella para los fondos de inversión. Es lo mismo que dice Ayuso en Madrid. Lo mismo dice Proens. Le falta l'àtico.
5: Si la ministra no ha estat capaç de presentar durant tots aquests anys un projecte de llei integral per garantir l'accés a l'habitatge, crec que la ministra ha mostrat la seva clara incompetència.
2: I avui també coneixerem en profunditat la història d'Anna Pilar, la dona desnonada que la setmana passada va acompanyar la PA al plenari de l'Ajuntament de Palma.
6: Soy una española que ha cotizado en este país 40 años y tengo abandono administrativo de cualquier color político que haya pasado, porque esto no va de colores políticos, esto es de dignidad de la administración que me ha abandonado.
2: Avui és dimecres, 30 de setembre, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandell. El sector primari veu insuficients les ajudes al gasoil.
7: Asseguren que la pujada del preu del carburant suposa un sobrecost anual de prop d'1,7 milions d'euros pel Camp Balear en comparació a l'any passat, un impacte econòmic al qual se sumen l'encariment dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de la insularitat. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos.
8: Ja ara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos hem llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
2: Ja arriba la campanya de la grip.
7: A partir de dilluns es vacunarà les residències i els col·legis d'infantil. Per a la resta de població, la vacunació se farà a partir del 19 d'octubre. Per primera vegada, no es farà de manera esglaonada. Els responsables adverteixen que enguany el pic de la malaltia pot arribar abans i fan una crida a la vacunació el més aviat millor. Concha Zaforteza és subdirectora de Cures Essencials.
9: L'objectiu és immunitzar el màxim possible abans de les festes de Nadal. Si podem, abans del 15 de desembre, ens hauríem de vacunar, perquè ens dona aquest marge de 15 dies per estar immunitzats, perquè des del moment que ens posem la vacuna fins que tenim la immunitat, passa un cert temps.
2: I en els esports?
7: El Mallorca ha fet el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de diumenge a Montilivi contra el Girona i ho ha fet sense els recents lesionats Manu Morlanes i Antonio Roca. El club no descarta el pas per quiròfan d'ambdós jugadors. Pel que fa als internacionals, de moment no hi ha notícies sobre l'Ubumbo, que divendres es va luxar l'espatlla esquerra en el seu partit amb el Congo.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
10: Bon dia. Durant les pròximes hores a les Balears s'esperen intervals de núvols amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. Pel que fa al vent, avui bufarà en general de component est entre fluix i moderat. Demà s'espera cel més ennuvolat, amb situació una mica més de temps inestable, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta ocasional. També a primeres hores del matí s'esperen boirines a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb pocs canvis, les mínimes pujaran i podran deixar nits tropicals a alguns punts. Demà les mínimes seran de 23 graus a Mahó, Eivissa i Formentera, 21 graus de mínima a Palma. Durant els pròxims dies i cap al cap de setmana, la inestabilitat no es retira del tot i també les temperatures podrien baixar en general a l'arxipèlag. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
11: Punt de Fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
7: Bon dia a tots, com esteu? Són la 1:35. Comencem el magazín Punt de Fuga avui 30 de setembre, el darrer dia d'aquest mes, que per alguns és etern. Fa bon temps, continua fent basca i damunt la taula parlarem avui de moltes coses. Tot sense perdre de vista aquesta trentena de persones que han passat avui la segona nit d'acampada a la plaça d'Espanya, de Palma, que demanen solucions a la crisi habitacional. Paula Bendita, bon dia.
12: Bon dia. El Consell de Ministres va aprovar un paquet de mesures d'habitatge. Ara bé, també va recuperar el descompte de 20 cèntims als carburants. De tot això en parlarem aquí, a Punt de Fuga.
7: El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la pròrroga de l'ajuda de 20 cèntims per litre de gasoil agrícola, una mesura que el govern manté per intentar alleugerir la pressió que pateix el sector agrari pels costos de producció. Volen parlar-ne de tot això amb el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà. Bon dia, Joan.
13: Bon dia.
7: La primera pregunta és obligada. Què vot sembla aquesta pròrroga de l'ajuda de 20 cèntims per litre de gasoil agrícola? És una bona notícia o pel sector gairebé això ni se notarà?
13: Bé, jo crec que dins tot 20 cèntims bons són, però encara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos hem llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
7: Uh-huh. Joan, això t'anava a demanar. Què és el que hauria d'haver aprovat? Què és el que de veres necessita el sector avui dia?
13: Bé, jo crec que el sector està sobretot condicionat per aquesta relació històrica entre els pagesos i intermediari que afegeix molt de l'obès i ho acaba repercutint en el preu final que pagui el consumidor, perquè recordem, no és el que rebem els pagesos, el que paguem en supermercat està molt i molt en fora de el que paguen de el que rebem els pagesos. Per tant, jo crec que l'idoni seria tenir una relació que funcionés, que el consum de producte d'aquí fos elevat i no va de dependre de parxes com aquest de gasoil, perquè el cap i la fi és un parxe. Si nosaltres tinguéssim un cost de producció elevat, però poguéssim tenir una quota de mercat, això no mos passaria, no? Uh-huh. Per tant...
7: Els costos de producció, sí, el que tu me comentaves, Joan, els costos de producció continuen augmentant, no s'aturen. Quines són ara mateix les despeses que més vos estan ofegant, que més ofeguen en els agricultors i en els ramaders de les Balears?
13: Clar, la veritat és que una mica com a tothom, no? És a dir, els costos, el combustible repercuteix en moltes coses, el combustible pròpiament, però també el transport, i després tota la indústria dels plàstics, dels productes químics, també depèn una mica d'això. Per tant, en el fons, tot acaba augmentant de preu. Fins i tot ara, per exemple, que estem de sembrar farratges i llavors, els transportes més que hi ha, i se'ls han dut de fora encara més. I els adopts químics i també els orgànics que s'utilitzen també acaben pujant de preu.
7: Mm-hmm. Aquests 20 cèntims que xerràvem en el principi, quan poden suposar d'estalvi per una explotació agrícola, si és que en suposen? I fins a quin punt compensen l'augment que han patit els costos? Vull dir, vosaltres veus aquí realment un estalvi? Ho notareu a la butxaca?
13: A veure, si ja fam la referència avui, respecte a principi d'any, el gasoil ha subit 80 cèntims. Ha pujat 80 cèntims. Si en llevan 20, són 60. Encara ha pujat 60 cèntims. No és que digui 20 cèntims compensen la pujada. Queda molt per compensar la pujada. Per tant, jo crec que la intenció és bona, però no basta, perquè, de fet, aquests 60 cèntims de pujada, nosaltres no els repercutim en el preu. Per tant, qui se menja la pèrdua de beneficis, en aquest cas, és el pagès.
7: Quines mesures estructurals, Joan, considerau necessaris per garantir la viabilitat de les explotacions? Perquè és el que tu me comentes ara, no? Quan nosaltres anem a comprar la fruita o el que anem a comprar, gairebé no ho notam, perquè ja ho notam ja, però no ho notam tant com vosaltres, que sou els que realment feis front en aquest sobrepereu.
13: Jo seré una mica contundent, però és hora de començar a prendre mesures per incentivar el consum en clau local, per un tema de circularitat. De tot en xerra de circularitat, no hi ha res més circular que consumir el que tenim aquí. Què passa? Que tot el que ve de fora i els interessos de les grans empreses, ja siguin espanyoles o estrangeres, acaben afectant en el mercat local. Per tant, és hora de començar a parar qualsevol límit. I això, que apareix com una utopia, a quin àrea es passa. L'altre dia, un gerent d'una empresa pública important, vull dir, no ningú de la Unió de Pagesos, m'explicava que a quin àrea el funcionament del mercat central era molt diferent, perquè hi havia certa protecció de la producció local, i per tant el mercat central estava ple de producte local. El mercat central de l'Illa Balear, en l'Illa de Palma, el percentatge que ven és menor de la meitat de la que venia fa 25 anys. Per tant, no es teníem en band, els que m'ho contem, es teníem enrere a marxes forçades. Per tant, si l'administració hi creu, que prengui mesures valentes. I si no volen intervenir en mercat perquè tal i qual, jo sempre he dit que hi ha un recurs que els economistes sempre en parlen, que és allò de les externalitats positives. Anem a compensar d'una vegada per totes les externalitats positives de la que produeixen els pagesos. Per què? Perquè el més que ha produït aquí, pues no hi ha altre remei, és ningú és capaç de produir taronges en els preus que es produeixen a Sud-àfrica i a Marroig, i són els que venen a la majoria dels supermercats de l'Illa Balears, és impossible. Per tant, anem a prendre mesures per compensar a la persona que està realitzant una activitat agrària aquí, que cuida el territori, que cuida el medi ambient, i al manco tindrem un incentiu perquè hi hagi pageros, perquè si no, aquí ha de ballar, de fora de vida està més abandonat, i jo crec que a Mallorca tenir una part del territori abandonada és molt perillós, perquè és una illa que té una pressió humana brutal i no poden dependre només d'anar pallant literalment els incendis en els bombers, ho diuen, no? Els incendis s'apallen en ciment i els incendis s'apallen amb activitat agrària.
7: Amb aquesta petició, idoi, Joan, i amb una mica també de crida de consciència social i llenca cap als nostres agricultors i ramaders, deixam aquí l'entrevista. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Nacional.
13: Gràcies a vosaltres, com sempre.
11: Punt de fuga. Les illes des d'una altra perspectiva.
7: I en aquest punt, el punt de directe d'avui és a Eivissa, on se celebra Eivissa 20, un espai de debat que compta amb la participació d'empreses com Google o CaixaBank. La nostra companya Clàudia Maria ha parlat amb la seva directora i creadora.
14: Rosa Castell, ets la creadora i la directora d'Eivissa 20, un punt de trobada de talent creatiu i comunicatiu que se celebrarà a Eivissa el pròxim 22 d'octubre. I que per primera vegada, després de 14 edicions a Formentera, dona el salt aquí a

0: que és Ibiza. Després, el format proper que tenim entre els assistents i els ponents facilitem molt el networking, vull dir, les trobades, aquestes, xerrar després de les conferències, ho potenciem molt, perquè normalment les coses importants, les coses que valen la pena, no passen a la sala, sinó que passen després, amb el moment de relax, fer una cervesa, amb tranquil·litat. Aquí se't venen les idees i el cap se t'omple de tot el que has après, no? Llavors és el format, els ponents, perdona, que m'he deixat, els ponents, que són d'altíssim nivell, vull dir, venen directors de CaixaBank, per exemple, CaixaBank Experience, ve la directora general de Canva, ve la directora de comunicació de màrqueting comunicació de Bizum, ve la directora també de LIC, de Llorente i Cuenca, i ve també la directora de Google, la directora de comunicació de Google a Espanya, Portugal i Grècia, l'Anaïs Pérez Figueras, que ha vingut amb altres edicions a Formentera, i aquest any volem també que vingui aquí per iniciar aquesta nova etapa a Ibiza.
1: A qui va dirigit aquest projecte?
0: Ibiza 20, aquest projecte, va dirigit a gent curiosa, a professionals, és un esdeveniment professional per gent que treballa en màrqueting, en comunicació, en creativitat, que volen que la seva marca, el seu projecte, arribi més lluny. I llavors, escoltar aquestes... tenim aquests ponents excepcionals que durant mitja hora, durant uns minuts, ens explicaran molt condensadament què és el que tu pots fer perquè el teu projecte, la teva empresa, pugui arribar més lluny i a més gent, que és el que tota marca, el que tota empresa, el que tot negoci vol, no?
1: I això inclou tant empreses com a gent particular, veritat?
0: Sí. És clar. És estar a gent curiosa, a professionals curiosos, perquè jo penso que la curiositat és el que ens mou, que treballa en màrqueting, en comunicació, en xarxes, vull dir, i que vulgui estar al dia. Ara mateix tenim la intel·ligència artificial que ens està atormentant, no? Aquest any, per exemple, la intel·ligència artificial serà un dels punts àlgids, punts forts que parlarem aquí a Ibiza 20, no? Perquè ens fa una mica de por, però hem d'aprendre a controlar-la i treure els profits que nosaltres, que també en té, no?
1: Es parla molt avui en dia de la intel·ligència artificial. No sé si ens pots avançar des de quina perspectiva s'afrontarà aquest tema a Ibiza 20.
0: Bé, per exemple, l'Anaïs, la directora de Google, parlarà com aplicar la creativitat, la intel·ligència artificial a la creativitat i a la comunicació, no? O sigui, cada ponent ho farà des del seu camp. Des de Marketing Experience, per exemple, CaixaBank ho farà, també ho introduirà amb el seu discurs, no? O Bizum, també, per exemple, la Lorena, també ens dirà com una marca, en el cas de Bizum, que està al nostre dia a dia, tothom diem, ostres, fes-me un Bizum, vale, et faig un Bizum, el sopar, dividim i et fem un Bizum. Vull dir, és una marca que ens arriba, perquè... I ella ens explicarà com una marca pot arribar a la emotivitat de les persones, no? Perquè està comprovat que les marques han d'arribar a través dels sentiments a la gent. I ells són molt experts en això. Sembla una cosa fàcil, però no ho és. I ells... Bueno, jo vull aprendre, també per veure com arribem aquí, no?
1: Bé, ja n'has nombrat d'alguna, però les empreses que participen aquest any estaven ja presents a les anteriors edicions de Formentera o s'estrenen igual que s'estrena a Ibiza 20?
0: Les empreses que participen aquest any són... directius de CaixaBank, de Google, de LIC, de Canva, de Bizum, alguna sorpresa que també vindrà. Normalment són sempre ponents diferents, però aquesta edició, com que és la primera que es fa aquí a Ibiza, he volgut estar acompanyada, per exemple, de CaixaBank, que ha vingut altres vegades, la Lorena de Bizum, que va venir l'any passat a Formentera, i Google també ha vingut dos vegades, perquè penso que són professionals excepcionals, cada any evolucionen molt i penso que és important que ens vagin explicant les novetats, no? I penso que aquesta edició d'Ibiza volem que sigui memorable, volem convidar des d'aquí a tothom que vingui, però no solament d'Ibiza, sinó de Formentera, de Mallorca, de totes les Balears, i que aprofitin aquest esdeveniment amb aquest talent que hi ha, perquè volem que tingui continuïtat amb el temps, no? Que no sigui un esdeveniment només d'un dia.
1: Sí. I com s'aconsegueix que empreses d'aquest nivell i ponents d'aquest renombre vulguin venir a Ibiza 20? Ha estat difícil l'organització?
0: Bé, tenim credibilitat, tenim prestigi,

0: que hem aconseguit durant aquests 14 anys i és una qüestió de confiança. O sigui, confien molt en el projecte, confien molt en mi. Jo quan els he explicat, escolta, ens movem, evolucionem a Eivissa, també tenia una mica de por, no?, perquè són... A veure què tal. Però m'han dit, no, Rosa, o sigui, et seguim, on vulguis et seguim, no? Perquè realment sí que és difícil. És molt difícil, perquè són professionals, ja has vist que són directius, que tenen molta feina, i estan molt ocupats. De fet, és molt complicat contactar amb ells, ara mateix amb WhatsApp, tal, tal. Però, diguem, ells confien en el projecte, confien en mi vis-a-vis, i em donen tot el seu suport, i aquí estarem, no? Aquí estarem. I, bueno, espero que sigueu vosaltres també.
1: I, bueno, la 14a edició en guany s'ha fet estar ara a Formentera. Per què s'ha fet aquest canvi a Eivissa en guany?
0: Després de 14 anys a Formentera, ara hem evolucionat a Eivissa i és com una evolució natural. Els projectes et demanen créixer, et demanen evolucionar i és el moment. De fet, jo ja ho tenia una mica al cap també i aquest any hem dit, va, tu trobes que és el moment. I hem dit, pues va, ara toca. Ara toca i bé, i hem vingut aquí a Eivissa i la veritat és que Eivissa ens ha rebut molt bé, tant institucions com l'empresariat d'Eivissa, ens han rebut molt bé i bé, no, hem vingut per quedar-nos, no?
1: És a dir, que la intenció és fer també una propera edició a Eivissa també, veritat?
0: Amb la intenció de que es vagin, o sigui, hem vingut aquí amb la intenció de que aquesta és la primera edició aquí a Eivissa, després de 14 a Formentera, però que en fem 15 més aquí a Eivissa. I també volem que es vagi sumant l'empresariat i les institucions de tota l'illa. Vull dir, perquè és un projecte que cal suports, cal finançament institucional perquè es pugui donar a terme, no? Perquè, clar, hem de créixer, però amb qualitat, com hem fet fins ara, i amb prestigi, no?
1: I quines novetats teniu previstes per a aquesta edició?
0: Bé, les novetats d'aquesta edició és que farem, com t'he dit abans, donem molta prioritat al networking, a les xerrades, on participants i ponents poden connectar i poden parlar i intercanviar idees. I llavors, aquest any, hi haurà espais de networking aquí al Diari d'Eivissa, al Club Diari d'Eivissa, que és on farem les xerrades, però després hem fet una festa. Aquest any volem fer una festa, ho volem festejar, i farem una festa aquí de networking, aquí al Teatre Pereira, a la nit, on també, més relaxadament, podem fer xerrades, podem connectar amb els ponents i amb els participants, perquè els participants també són importants, empreses, tothom que vingui aquí, professionals, poden connectar després d'haver après durant tot el dia les últimes tendències. Aquí podran anar, bé, en un moment d'esbarjo, no?, de relax, connectar, compartir i disfrutar. Vull dir, també es tracta de disfrutar. I aquesta festa que farem a la nit aquí al Pereira és la novetat d'aquest any, no? Una altra novetat serà també que el dia següent, el dia 23 al matí, farem una passejada per Dalvila, aprofitant que és Patrimoni de la Humanitat. Volem que també hi hagi aquest moment de converses, de més distendides, i que els mateixos eivissencs siguin anfitrions per la gent que ha vingut de fora, no? Que també ve molta gent de fora amb aquestes converses. Vull dir, això està fet per tothom, per gent de la península i gent de les Balears, no? I res, us convidem a que vingueu.
1: I ja per acabar, com es pot retroalimentar a Eivissa 20 amb la societat eivissenca?
0: Eivissa 20 amb la societat d'Eivissa es pot retroalimentar perquè és un esdeveniment que aporta valor a l'illa, aporta professionals, com has vist, de molt nivell, i és un esdeveniment de cultura, digital. Eivissa penso que només sol i platja, vull dir, aporta valor tot l'any, sobretot ara en temporada baixa, i es tracta de fer coses, esdeveniments que atreguin talent i aportin valor a l'illa, i penso que aquest ho és.
1: Rosa Castell, moltes gràcies.
2: A punt de fuga, fem sa mitja.
3: I com cada dimecres és el moment a punt de fuga de parlar de bones notícies.
4: I avui parlam del Premi Nacional de Corals, que enguany l'ha rebut un mallorquí. El mestre, músic i musicòleg Joan Company ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Música Coral. Ens ha contat que està molt agraït.
5: Va ser una autèntica, per mi, una autèntica sorpresa, no m'ho esperava mai, perquè és la segona edició que s'ha donat aquest Premi Nacional de Música Coral, i la veritat no m'ho esperava. Aquesta va ser una sorpresa.
4: Han reconegut, Aina, una llarga trajectòria dedicada a la música coral, 50 anys dedicant-s'hi. Aquí a les Illes va crear la Coral de Sant Joan i la de la UIB. Va ser director del cor de la Simfònica de Galícia durant gairebé 25 anys i també va dirigir agrupacions de l'Orfeó Donostiarra, el Cor Nacional d'Espanya i el de Radio Televisió Espanyola, entre d'altres.
5: Content, orgullós que estic d'aquesta concessió, d'aquest premi, és que el m'han donat col·legues meus, és a dir, directors, coros, associacions corals d'arreu d'Espanya, que per mi és màxima satisfacció.
3: I això, a més, Paula, servirà per posar més en valor la música coral?
4: Sí, ha estat el que més ha destacat amb la creació d'aquest premi. Recordem que és la segona edició.
5: És a dir, jo el que estic content i poso en valor és que la música coral està damunt, està pet, que diuen, i és un reclam per cant coral infantil, corals infantils, corals juvenils, adultes, coral de majors, de tercera edat.
3: I ara mateix en Joan continua dedicant-se al món coral?
4: Sí, ara mateix diriges la Coral de la Seu de Palma i del Festival Cap Rocat. Té 72 anys, però no se veu deixant la música mai.
5: Si me llevessin la música coral, la direcció, me podria morir, no pot ser. És a dir, això és un pa que alimenta moltíssim. A més, jo, per exemple, he estat dirigit per director de 90 anys d'orquestra i és fantàstic veure una persona de 90 anys que quasi li costa pujar damunt el pòdium però que llavors te dirigeix de memòria i dius, bueno, això és fantàstic, és meravellós.
3: I quan li donaran aquest premi?
4: Dia 7 de novembre a Alacant.
6: Això és un desgavell. No anem ni en rodes. Mare meva!
3: I aprofitant que dimarts gairebé mai tenim temps de fer aquesta secció així com toca, a partir d'ara, els dimecres farem pedagogia social amb quin desgavell. I és que hi ha coses que quan les vius penses això és un desgavell, o si tothom ho fes així com toca, el món aniria bastant millor. Per això, ja que hi gairebé no van tenir temps de parlar-ne, avui posarem damunt la taula una altra vegada l'arribar tard i no avisar.
7: Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar.
3: I és que una cosa és arribar 5 o 10 minuts tard i una altra molt diferent és desaparèixer del mapa sense saber si la persona que esperes ha tingut un accident, li ha passat qualque cosa o com sol passar amb algunes persones encara dins la dutxa. Paula, tu ets d'aquelles persones que acostumen a gestionar massa bé el temps, però, com companya i amiga, he de confessar que tu sempre avises.
4: Sí, jo sempre avís perquè m'ha pres una falta de respecte i després, a més, me sap molt de greu arribar tard, però és que és una cosa que no, és que no m'ho gestiono bé.
3: Ella avisa, com el que jo crec que s'ha de fer, com a mínim, pots fer tard, però envia un missatge, un WhatsApp, un arribaré un poc més tard, qualsevol cosa, perquè si no...
7: Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
3: Perquè quan fas esperar qualcú no només li estàs fent perdre el temps, li estàs fent de reorganitzar el seu temps per culpa del teu retard. Hem sortit al carrer a demanar què en pensen d'aquestes persones.
8: Jo no m'agrada, no m'ha agradat mai arribar tant, ni quan feia feina ni en lloc. En el nostre temps era més complicat avisar, però jo trobo que no està bé.
9: Jo m'agrada més esperar que m'esperin.
10: Jo això no ho he pogut consentir mai. Perquè si tu has quedat amb una altra persona, segurament l'altra persona ha fet l'esforç per estar d'hora. Jo he procurat arribar 5 minuts després, perquè no m'ha quedat bé mai.
11: Jo som persona que arriba tard per tot. M'arranya, o sempre m'ho fa anar 5 minuts antes.
12: Maleducados, demuestra muy poca afinidad y respeto hacia la persona que te espera.
7: Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí.
3: I això que sentiu té un perquè. I és que mon pare sempre diu que aquestes persones que sempre fan tard se les ha d'escalivar. Escoltau.
13: Bueno, hi ha gent que fa tard per bici. I bueno, jo tenia un company que feia això sovint i pues van quedar un per sopa i quan va ser sort que havien de passar a recollir-me, van dir, pues morrem, cap al puesto, van anar a puesto. Ho van asseure i van demanar sopar. I, bueno, van fer més d'un quart d'hora o 20 minuts, em van cridar, aquí el company va dir, on ets? Dic, jo, estic sopant i no m'has esperat. Dic, és que no t'esperes, pus. Això fa bastant d'anys i no ha fet tant per mai. Crec que és un bon remei.
3: Paula, què trobes d'aquest remei?
14: Me pareix fantàstic. Jo, a més, si arrib tard, és que no me'n podria enfadar. Ha estat culpa meva, jo, que comencin els altres i jo ja arribaré quan pugui.
3: I és que, com dèiem, n'hi ha que a vegades és que no hi ha manera. Res, companys, Paula, per aquesta gent que, com diuen los Ronaldos, no hi ha manera, ja ho sabeu, no tingueu por i feis pedagogia social. Arriba tard i no visa és un desgavell, però encara hi som a temps a fer les coses bé. Així arribam a les dues. Tota la informació ja ho sabeu a partir de les 2:10 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins ara.

0: ¿Y tú qué vas a votar? Los partidos toman posiciones de cara a los decretos sobre vivienda que van el viernes al Congreso en pleno extraordinario. PP y Vox instalados en el no, el resto críticos, pero en busca de posición y estrategia. La realidad, los dos decretos ahora mismo en el aire. 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Y en esa ecuación y en la presión política va a entrar en unos minutos el presidente del gobierno en su rueda de prensa con el presidente francés Emmanuel Macron, segunda visita oficial a España después de que el Senado haya tumbado el tratado de amistad entre Francia y España por la mayoría absoluta del PP en el Senado. Sánchez ha pedido disculpas por ello, garantizando que más adelante será aprobado ese acuerdo bilateral, agradecido el apoyo francés en la crisis de Ceuta que hoy cumple 2 meses. Ahora se le va a preguntar al presidente por Ceuta y por los decretos que se votan el viernes. A esta hora le responde el presidente francés Emmanuel Macron desde la Moncloa.
2: Et beaucoup étaient là dans notre délégation qui sont des grands employeurs dans votre pays de Orange qui vient de réaliser un investissement.
0: Y está diciendo que la relación bilateral es fundamental, que somos países amigos. Comparecencia que pueden seguir con traducción simultánea en Radio 5. Todo noticias, decretos sobre vivienda se votarán el viernes y de lo que ya conocemos, pues es la letra pequeña. Rosa Perarnau, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
0: Uno de ellos ya se puede consultar en el BOE,
3: de
0: hecho.
3: Sí, el que contiene el grueso de las medidas. El otro, que únicamente incluye la prórroga automática de los alquileres y que lo tiene difícil para salir adelante, se va a publicar mañana, aunque el gobierno ya lo ha distribuido entre los grupos. Blanca Pascual, cuéntanos, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, en el BOE ya podemos comprobar algunos detalles, aunque no se define qué es un fondo buitre, si lo acota a que no pueden adquirir vivienda por un precio inferior al 70% del mercado. Si son los caseros en un desahucio sin alternativa habitacional, no tendrán compensación económica los pequeños propietarios. Y el decreto introduce la enervación extraordinaria, es decir, que la comunidad paga las deudas al propietario y se suspende el desalojo hasta que no encuentre una alternativa. El segundo decreto todavía no ha pasado el filtro del BOE, pero el texto lleva la firma del ministro Pablo Bustunduy. Establece una indemnización de 12 meses al inquilino si el casero no renueva el contrato con causa justificada, que es necesitar la vivienda para sí o para familiares de segundo grado. Debe avisar a su inquilino con 4 o 6 meses de antelación. Y esa cantidad es para compensar el coste de buscar una nueva vivienda y para que calcule las expectativas de lo que le va a suponer alquilar una casa más cara. Es decir, que salvo que casero o inquilino digan que no quieren prorrogar el contrato, la regla es la continuidad.
0: En menos de 48 horas todo esto se va a debatir y se va a votar en el Congreso. El gobierno optimista confía en que ambos decretos salgan adelante en el pleno extraordinario.
3: Sí, los grupos, como decías, ya están fijando posiciones y ahora mismo no se puede dar nada por seguro porque no están garantizados los apoyos necesarios. Sumar, Esquerra y Bildu anticipan su sí, aunque Gabriel Rufián dice que siguen revisando el decreto con lupa.
5: Los textos del PSOE hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto es... recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
3: Junts y también Podemos tienen la llave y de momento no despejan la incógnita. Jone Belarra exige que todas las medidas vayan en un solo decreto con una única votación.
6: Traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, si no lo hacen por amor... Háganlo por lo menos por interés electoral.
3: El PNV tampoco se ha pronunciado, dice que siguen estudiando los textos. Donde no hay duda es en PP y Vox, que votarán en contra. Núñez Feijóo.
7: Por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza.
0: Los diputados van a sentir el aliento de la protesta de Sol hasta esas 2 votaciones del viernes. El kilómetro cero sigue siendo el centro de la acampada que se levantó hace 5 días para exigir soluciones a la crisis de la vivienda.
3: Allí siguen centenares de personas, prácticamente no cabe ni una sola tienda de campaña más. Dicen que el gobierno les está dando migajas y que no se van a mover hasta que haya cambios reales.
0: Hace una semana testigo del desahucio de Mari Carmen y hoy testigo de la gran protesta. Elena Nieva, buenas tardes.
8: Buenas tardes, eso es. Aquí este campamento en la Puerta del Sol bulle, mucha actividad, muchas personas, más de 1,000 personas las acampadas, pero todas aquellas que se van sumando poco a poco, todos los días, hora tras hora, a este movimiento social para que el decreto Mari Carmen sea una realidad y no esos 2 reales decretos que ni siquiera confían que salgan adelante. Aquí, mientras tanto, dicen que van a resistir pacíficamente.
9: Pero el segundo seguramente no salga porque conocemos a los diputados que hay dentro.
10: Cada vez que hacemos estas cosas está muy bien que la gente sale, que se habla, que demás... A las 2 semanas se olvida todo esto y se vuelve lo mismo y demás.
11: Si toca a hacer resistencia pacífica frente a un desalojo, seguir de la manera que se pueda, como hemos hecho siempre.
8: La lucha sigue, insisten los aquí acampados, van a aguantar lo que haga falta, no se van de Sol, no se van de este campamento, aunque haya requerimientos por parte de Ayuntamiento y de Comunidad de Madrid a la delegación del Gobierno para abandonar esta céntrica Puerta del Sol en 48 horas.
0: Y mañana se cumple el ultimátum de 48 horas que han dado al delegado del Gobierno, tanto Comunidad como Ayuntamiento. El choque va más, el alcalde Martínez Almeida dice que la acampada es un riesgo para la seguridad.
12: Se está transformando en algo completamente distinto. En su caso, adoquines, cuchillos de grandes dimensiones, hornillos, peleas, altercados. Hay un peligro claro para el orden público y para la seguridad.
0: Y otra de los sonidos del día también en la Audiencia Nacional, el día en el que se cumplen 2 meses, Rosa, de la entrada masiva en Ceuta.
3: Sí, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha declarado como testigo ante la jueza que investiga esa entrada masiva de migrantes. Es la primera persona que presta declaración y lo ha hecho durante más de 2 horas. Gemma Alfaro, buenas tardes.
13: Buenas tardes, sí, durante 2 horas y media ha desgranado como se esperaba lo que se vivió en Ceuta antes, durante la entrada masiva y ahora mismo. Vivas ha respondido a todas las cuestiones y ha reiterado que desde el día 27 de julio llamó a varios miembros del gobierno, pero que no le hacían caso. A todos les decía lo mismo, que estaban ante una invasión, pero la respuesta del otro lado era, dice Vivas, que estaban ante una crisis migratoria. También ha explicado que la comunicación con la delegación del gobierno en Ceuta no era bidireccional, solo ET transmitía información. A la salida, Vivas ha reconocido que evidentemente las alertas que ellos manejaban no las tenía la ciudad.
14: La ciudad no tiene comunicación con los servicios de inteligencia de España, el gobierno sí. Entonces, lo que supiera el gobierno de la nación no era lo mismo que sabía el gobierno de la ciudad.
13: Según fuentes jurídicas, el presidente de Ceuta ha detallado la cronología de los contactos con el gobierno los días previos a la entrada masiva. Ha relatado que habló con la Secretaría de Estado de Seguridad, con el ministro del Interior y con el de Política Territorial, también con el de Exteriores, quien le dijo que había una relación excelente con Marruecos. Asegura Vivas que intentó hasta en 10 ocasiones hablar con la presidencia del gobierno. Solo lo consiguió en 3 y solo en 1 habló con el presidente del Ejecutivo. Pero ha insistido, ninguna de sus reivindicaciones se atendieron, ni emergencia nacional, ni cierre de fronteras, ni mando único.
0: Y sorpresa en la estadística de los municipios, Rosa, con mayor renta.
3: Sí, Benavís, en Málaga, se ha convertido de golpe en el segundo municipio con los habitantes más ricos. En el primer puesto no hay cambio, sigue siendo Pozuelo de Alarcón en Madrid. Hugo Domínguez, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Benavís ha escalado 55 puestos en un solo año. El municipio malagueño es el segundo en la lista de los más ricos de España. Allí viven 9.500 personas y su renta media ronda los 79.000 euros, una mejora del 82% respecto a los ingresos medios de un año antes. ¿Y cómo se explica este subidón? No es que todo el mundo se haya hecho rico de repente. Lo más probable es que alguno de los vecinos haya realizado una venta importante, haya recibido una jugosa herencia o porque se ha mudado a la Costa del Sol un contribuyente rico. Benavís alberga una de las urbanizaciones más lujosas de Europa, la Zagaleta, y 6 de cada 10 empadronados son extranjeros, según cuentan los medios locales. Lo que no ha conseguido Benavís es desbancar a Pozuelo de Alarcón. Se mantiene un año más en la primera posición, el municipio más rico del país. La renta media de esta localidad madrileña no tiene freno, crece un 5% hasta los 92.500 euros. A la tercera posición baja Boadilla del Monte, también en Madrid.
0: Del exterior, historia sorprendente, el intento de secuestro de un avión por parte de uno de los pilotos, destino Tel Aviv, pero el aparato aterrizado de emergencia en Arabia Saudí. Santiago Echevarría, buenas tardes.
16: Buenas tardes. La hipótesis que continúa investigándose hasta ahora es la de que uno de los pilotos habría tratado de secuestrar o de estrellar el avión y se lo habrían impedido el otro piloto, la tripulación y varios pasajeros en una disputa violenta en pleno vuelo. Los dos pilotos han terminado ensangrentados, tirados en el suelo de la cabina, con máscaras de oxígeno, tal y como revelan las imágenes grabadas dentro de la aeronave, mientras que otros dos pilotos que formaban parte del pasaje habrían tomado el control del avión. Un vuelo de Fly Dubai procedente de Emiratos con destino a Israel que ha logrado aterrizar finalmente en Arabia Saudí, donde permanecen hospitalizados los dos pilotos y donde los pasajeros israelíes aguardan a esta hora ser repatriados.
0: Y un dato del día en este contexto, el de la crisis de la vivienda, el Euribor cerrando septiembre con nuevas subidas, indicador más utilizado para el cálculo, cierra septiembre en el 3,24%. Y en los deportes, atención, Rafinha de vuelta en el Barça. Alex Pita, ¿cómo está?
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. El brasileño ha regresado antes de tiempo tras abandonar la concentración de su selección, Brasil, y estamos pendientes de las molestias en su muslo derecho, el mismo que se lesionó durante el Mundial en Barcelona. Son optimistas, lleva 12 goles de momento en Liga, pero para optimistas nosotros con nuestra selección. Goleada Croacia, 40 por partidos consecutivos sin perder, y Lamine en modo Balón de Oro. Y ya hemos sabido ya que el Real Madrid, Raúl Asencio, se ha sometido a una intervención quirúrgica 2-3 meses de baja.
0: Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:30. Les dejamos ahora con la información territorial.
18: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
19: Bon dia, són les 2:10, jornada de reaccions als dos decrets llei aprovats ahir en Consell de Ministres amb mesures per pal·liar la crisi de l'accés a l'habitatge. El govern lamenta que l'executiu de Pedro Sánchez insisteixi en el mateix tipus de polítiques que fins ara, segons ha dit, han fracassat. Des de l'oposició, el PSIP exigeix suport parlamentari a totes les forces i Més per Mallorca considera que el govern fa tard i exigeix la dimissió de la ministra Isabel Rodríguez. Avui també coneixerem en profunditat la història d'Anna Pilar, la dona desnonada que la setmana passada va acompanyar la PA al plenari de l'Ajuntament de Palma. Tot d'una, els escoltam a tots. Avui és dimecres, 30 de setembre, Víctor Bejarano és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margarida Blanquer. El sector primari veu insuficients les ajudes al gasoil.
20: Aseguren que la pujada del preu del carburant suposa un sobrecost anual de prop de 1,7 milions d'euros al Camp Balear en comparació a l'any passat. Un impacte econòmic al qual se suma l'encariment dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de la insularitat.
19: Ja arriba la campanya de la grip.
20: A partir de dilluns es vacunarà a les residències i al col·legi d'infantil. Per a la resta de població, la vacunació se farà a partir del 19 d'octubre. Per primera vegada, no es farà de manera esglaonada. Els responsables adverteixen que enguany el pit de la malaltia pot arribar abans i fan una crida a la vacunació el més aviat millor.
19: I en els esports?
20: El Mallorca ha fet el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de diumenge a Montilivi contra el Girona. I ho ha fet sense els recent lesionats Manu Morlanes i Antonio Roca. El club no descarta el pas per quiròfan d'en dos jugadors. Pel que fa als internacionals, de moment no hi ha notícies sobre el Lobombo, que divendres es va luxar l'espatlla esquerra en el seu partit amb el Congo.
19: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
21: Bon dia. Durant les pròximes hores a les Balears s'esperen intervals de núvols amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Maó i Formentera. Pel que fa al vent, avui bufarà en general de component est entre fluix i moderat. Demà s'espera cel més ennuvolat, amb situació una mica més de temps inestable, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta ocasional. També a primeres hores del matí s'esperen boirines a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb pocs canvis, les mínimes pujaran i podran deixar nits tropicals a alguns punts. Demà les mínimes seran de 23 graus a Maó, Eivissa i Formentera, 21 graus de mínima a Palma. Durant els pròxims dies i cap al cap de setmana, la inestabilitat no es retira del tot i també les temperatures podrien baixar en general a l'arxipèlag. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
19: Ho dèiem en portada, jornada de reaccions als dos decrets llei aprovats ahir en Consell de Ministres amb mesures per pal·liar la crisi de l'accés a l'habitatge. El govern, i això no és cap sorpresa, no dona suport al seu contingut. Enrique Mas, bon dia.
22: Bon dia. La presidenta Marga Proens qualifica d'ocurrències les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez perquè diu que carrega totes les mesures sobre les esquenes dels petits propietaris i les famílies. A més, critica que el govern central no ha posat cap mesura per augmentar el parc d'habitatge assequible en el mercat i assenyala que Sánchez està intentant enganar a tothom.
23: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Un govern que aprova ahir dos decrets lleis, no sabem si en test o sense test, que en publica posteriorment una en esboe, i que jo sempre he estat molt prudent en les coses que publica aquest govern, perquè a més ho sol fer sense tenir suport parlamentari com a cortina de fum, el que és habitual, aquest pic a més jo crec que enganant absolutament a tothom, no? Per això dic que és un govern trampós.
19: Les reaccions als decrets també han protagonitzat les rodes de premsa posteriors a la Junta de Portaveus.
20: El diputat de Podemos, José María García, integrant d'Izquierda Unida, que fa part de Sumar al Congrés dels Diputats, anima a continuar les mobilitzacions.
24: Mantener la presión para que el viernes, cuando vaya a debate y aprobación o no por parte del Congreso de los Diputados, se aprueben estas medidas.
20: També fa part de Sumar al Congrés Més per Mallorca. El portavoc del grup parlamentari del grup al Parlament afirma que els decrets no resolen el problema estructural de l'habitatge. Demana la dimissió de la ministra i a Proens que declari les illes zona tensionada. Escoltam Josep Esteguia.
25: Si la ministra no ha estat capaç de presentar durant tots aquests anys un projecte de llei integral per garantir l'accés a l'habitatge, crec que la ministra ha mostrat la seva clara incompetència. és presentar la seva dimissió immediata. També han de denunciar la incapacitat manifesta, de fet, s'anul·la voluntat del govern de les Illes Balears d'encarar el problema de l'habitatge, així com l'haurien d'encarar totes les administracions, cadascuna des del seu àmbit de competències.
20: Els socialistes celebren el decret i durant la setmana que ve el ple un projecte de llei perquè el govern declari les illes zona tensionada i els ajuntaments puguin limitar els preus dels lloguers. El portaveu, Iago Negueruela, demana suport al PP.
1: ¿Proens quiere que se eviten los desahucios, sí o no? Mañana lo que se va a regular es alquiler de temporada. ¿Proens quiere que se regule el alquiler de temporada, sí o no? Mañana se va a subir el precio de del IVA en todo el Estado, a las viviendas del alquiler vacacional, al 10%. ¿Quiere renunciar a esos recursos, sí o no? Eso es lo que se va a debatir. Y luego está lo que permite el Gobierno del Estado. Sigue permitiendo declarar zonas tensionadas, es competencia autonómica. Eso lo vamos a debatir el martes que viene.
20: En canvi, la portaveu de Vox qualifica el decret d'intervencionistes i vincula la manca d'habitatge a la immigració. Manuela Cañadas.
2: No se puede aumentar la población de manera descontrolada, no construir viviendas necesarias y después sorprenderse porque los precios se disparan. Han aprobado medidas que solamente han conseguido aumentar los precios, reducir la oferta y expulsar a miles de familias del mercado.
19: Uns decrets que, recordem-ho, s'han precipitat arran de la indignació social sorgida arran del desnonament d'Anna Mari Carmen, la dona madrilenya de 87 anys. Un cas, però, que no és únic. Aquí també n'hi ha.
20: Un equip de Ràdio Televisió Espanyola ha parlat amb Pilar López, la dona que va ser desnonada a Palma per un fons voltor i després de viure dos mesos dins un cotxe va acudir al ple de cort per denunciar el seu cas, acompanyada de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
4: Soy una española que ha cotizado en este país 40 años y tengo abandono administrativo de cualquier color político que haya pasado, porque esto no va de colores políticos, esto es de dignidad de la administración que me ha abandonado.
20: Així se sent Pilar López Cabrera. Té 65 anys acabats de fer, una discapacitat reconeguda, diu, del 38%. Cobra 480 euros al mes i viu temporalment a un hostal del Saqué de la Real que paguen els serveis socials de l'Ajuntament de Palma. El seu calvari va començar el passat mes de gener, quan els nous propietaris de l'edifici on tenia el pis llogat, al carrer Joan Crespí, un fons voltor, explica, li varen oferir dobbers per anar-se'n.
4: Que me ofrecían 60.000 euros y me abandonaban el piso. Y les dije que yo no aceptaba ese dinero. A las pocas semanas me vieron el requerimiento de desahucio. El 2 de junio. Pero una semana antes del 2 de junio, que empiezo a moverlo con un abogado de oficio, me viene otro señor ofreciéndome 10.000 euros.
20: El 2 de juny va sortir del pis per anar a l'Hospital Conte i després d'estar un mes al centre de dia del carrer Jeroni Pou li varen dir que havia de cercar pis. Missió impossible, esposa. Pilar va acabar vivint al cotxe, al carrer, els mesos de juliol i d'agost, rentant-se on podia.
4: Es buscarme yo una habitación y luego que me darán una ayuda. Pero como sé perfectamente que esas ayudas llegan tarde, tienes que tener dinero primero. Y yo ese dinero no lo tenía. Entonces no me queda más remedio que refugiarme en el coche.
20: Nascuda a Cartagena fa 40 anys que viu a Mallorca, on ha treballat principalment a l'hostaleria, explica. Aquí no té família. La solució que li donen, diu, és que se'n vagi.
4: Mi asistente social me ha dicho que me vaya directamente a Cartagena. Y le dije... ¿A Cartagena por qué? Si es que yo prácticamente me siento mallorquina. Yo llevo más años aquí viviendo que de mi tierra natal.
19: Els pagesos de les Illes consideren insuficient la pròrroga aprovada pel Consell de Ministres que manté amb 20 cèntims per litre l'ajuda al gasoil agrícola fins a finals d'any. Amador Bausà, bon dia.
5: Bon dia. Insuficient perquè la pujada del preu del carburant suposa un sobrecost anual de prop d'1,7 milions d'euros per al Camp Balear en comparació a l'any passat. Un impacte econòmic al qual se suma l'encariment, volíem dir, dels fertilitzants i els sobrecostos derivats de la insularitat. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos i Joan Company és el president d'ASAJA.
6: I ara estan fora de la proposta que nosaltres des de l'Unió de Pagesos hem llançat, que és que s'allevi la càrrega impositiva en el gasoil agrícola mentre duri aquesta crisi.
7: No només hi ha un problema de gasoil, hi ha un problema de fertilitzants, hi ha un problema de costos generals, aquí hi ha uns imposts que no s'aturen de pujar, perquè al final no hem d'oblidar que el gran component dels carburants són imposts.
5: Les estacions de servei creuen que una rebaixa de l'IVA a la llarga pot ser més efectiva. Joan Mayans, president de la Federació d'Estacions de Serveis.
8: Han de posar 238 euros per 4 garrafes. Sí. Han estat garrafes de 30 litres, 4 garrafes, 238 euros.
9: Preus són els que són, però no mos queda altre que acceptar. És a dir, que són cas.
19: No era aquest Joan Mayans, sinó que eren gent que estan obrint omplint la benzina. Escoltem ara sí el president de la Federació d'Estacions de Serveis, Joan Mayans.
10: Per què un impost de reducció de tipus IVA? Perquè si a les males tornem a viure una escalada de preus, com la que hem viscut durant aquest estiu, el propi mercat se menjarà aquesta bonificació fixa dels impostos especials. Per tant, si tenim una eina complementària que pugui ser IVA, que és un impost finalista i que és un impost percentual, hagués alleujat un poc més la butxaca dels nostres consumidors.
19: Més coses. Dilluns comença la campanya de la grip a les residències de gent gran i als col·legis d'infantil per immunitzar els nens d'entre 3 i 6 anys. Per la resta de població, la vacunació es farà a partir del 19 d'octubre. La cita ja es pot demanar a través d'internet, als centres de salut o al telèfon d'InfoSalut Connecta al 971 22 00 00.
20: Per primera vegada, la campanya de vacunació se farà sense ser esglaonada entre la població general. És a dir, siguem o no grup de risc, podrem immunitzar-nos a partir del dia 19 d'octubre. També destaca que enguany el major de 70 anys se podran vacunar del virus respiratori sincicial, que pot derivar en pneumònies o bronquitis, i s'amplia la recomanació de vacunar els nens fins als 11 anys en ser els principals transmissors de la malaltia. La consellera de Salut és Manuela García.
11: Es un elemento muy importante porque son los principales proveedores de virus dentro de su familia. De hecho, los menores suelen concentrar el 40% de los contagios por gripe en Baleares.
20: Tot i que a la península els casos de grip comencen a augmentar, a hores d'ara la incidència és baixa a les Balears, de 22,4 casos per cada 100.000 habitants i gairebé no hi ha Covid. Tot i així, els responsables sanitaris adverteixen que enguany el pit de la malaltia pot arribar abans i fan una crida a la vacunació el més aviat millor, especialment entre els grups de risc. Conxa Safortesa, subdirectora de Cures Assistencials.
12: L'objectiu és immunitzar el màxim possible abans de les festes de Nadal. Si podem, abans del 15 de desembre, ens hauríem de vacunar, perquè ens dona aquest marge de 15 dies per estar immunitzats, perquè des del moment que ens posem la vacuna fins que tenim la immunitat, passa un cert temps.
19: I el preu del menú de la UIB torna a baixar el seu preu i se situa en 6,85 euros al complet i el mig menú en 4,30.
22: Sí, és el segon any consecutiu que es redueix el preu dels menús de la UIB, que abans fregava els 10 euros, es sent el més car de totes les universitats públiques espanyoles. La rebaixa se farà a totes les seus de la universitat, a Mallorca, Eivissa i Formentera, i es tracta d'una petició que va fer el Consell d'Estudiants a la Conselleria. Francisco Espín és el seu vocal.
14: Nosotros escuchábamos a los estudiantes, nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús.
22: Y los alumnos lo han celebrado.
26: Muy bien, o sea, que haya bajado el precio está bien, así más gente compra.
27: Me parece muy bien porque es verdad que ha pujado mucho de precio y ahora mismo, por ejemplo, es tanto asequible por la gente que está aquí si sobre bajas y no puede tener casi.
28: Teniendo en cuenta lo que, bueno, que muchos estudiantes, pues a lo mejor no tenemos tiempo para trabajar o todo esto, o es muy complicado y que siempre hay que ir por lo más bajo, pues está muy bien, que es un menú que te puedas comer tranquilamente sea tan barato, pues es muy positivo.
22: La conselleria aportar 150.000 euros per subvencionar aquesta segona rebaixa al preu dels menús. Els curs passat es varen servir més de 28.800.
19: Una nova pastera ha estat interceptada en aigües de les Balears. Va ser ahir a la nit, quan faltaven uns minuts per les 10. 14 persones van ser rescatades a 40 milles al sud-est de Mallorca. És la primera embarcació que arriba a les costes de l'arxipèlag des del passat divendres. Obrim la crònica de successos. La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un home després d'una brega a Formentera.
5: La suposada agressió es va produir a principis de la setmana passada a Espujols. L'individu de 37 anys va ingressar a la policlínica del Roser amb un fort traumatisme cranioencefàlic. La família va denunciar els fets aquesta setmana.
19: L'Audiència Provincial jutja un home per obligar una menor a practicar-li una fel·lació en un hotel de Magaluf.
5: Els fets es remunten al 2021. La víctima s'havia fugat d'un centre de menors de l'institut l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS. Segons el testimoni que ha donat avui davant el jutge, després de passar la nit en una discoteca, va anar en companyia de l'acusat i altres persones a un apart hotel i que en un moment donat, mentre ella intentava dormir perquè no se sentia bé pel consum de drogues i alcohol, va començar-li a fer tocaments. Davant la negativa, l'home la va agafar del coll i la va obligar a practicar-li sexe oral. La fiscalia demana 10 anys de presó.
19: I qui anirà a judici és l'home acusat de tractar de matar la seva parella asfixiant-la amb un cable i per aquí la fiscalia reclama una condemna de 9 anys de presó.
5: Les parts estaven citades avui a una vista preliminar, però no hi ha hagut acord. Els fets varen ocórrer el 2024, quan l'home, durant una discussió amb la seva parella, va fuetejar-la amb un cable elèctric per tot el cos. Després, amb el mateix cable, va tractar d'asfixiar-la. La dona va aconseguir fugir.
19: L'Ajuntament de Palma assegura que el Pla Sostenible de l'Aigua s'ha previst amb dades reals perquè hi hagi aigua suficient per a tots els palmesans.
20: En la resposta d'acord davant les acusacions del GOP, que sol·licitava al consistori retirar i refer el pla per errades en el càlcul de la disponibilitat de l'aigua. Recordem que el pla estima que l'any 2040 Palma necessitarà 180 litres per habitant i dia, quan, segons l'entitat, l'any 2024 la dotació era de 226. Cort diu que hi ha una clara intencionalitat de manipulació i que davant les acusacions d'errades el pla s'ha fet de manera coordinada amb altres departaments i tenint en compte el pla general. Llorant Boussà és el portaveu.
0: Responen amb molta qualitat a les argumentacions i als escrits que se presenten i que se detallen per garantir, com deia, en tot moment que hi hagi suficiència hídrica a Palma.
19: Declaracions que ha fet el portaveu durant la Junta de Govern, on s'ha anunciat que les obres de millora i rehabilitació de la plaça Major de Palma començaran el primer trimestre de l'any que ve.
20: Les obres duraran 3 anys i 10 mesos i entre les actuacions contemplades en destaquen la millora del desnivell en la Rambla i la recuperació de les galeries subterrànies. Llorent Boussà és el portaveu.
0: Destaquen principalment la recuperació de les galeries subterrànies de la plaça Major, que passaran de ser, com són actualment, un espai tancat, a convertir-se en un gran atri obert i connectat amb la ciutat. Fem una passa més, doncs, per dotar d'aquell espai de més visibilitat i més connexió amb la ciutadania.
20: El pressupost és superior als 1,4 milions d'euros subvencionat per l'impost de turisme sostenible.
19: I quan són les 2:27, és moment de donar pas a la informació esportiva.
22: El Mallorca ha fet el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de diumenge a Montilivi contra el Girona i ho ha realitzat sense els recents lesionats Manu Morlanes i Antonio Roca. El club no descarta el pas per quiròfan amb dos jugadors. El porter Pichu Cuellar s'ha exercitat amb normalitat, tot i que té un trenc al cap que se va fer dilluns quan va caure en una estructura de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Pel que fa internacionals. De moment no hi ha notícies sobre l'Ubumbo, que divendres es va luxar l'espatlla esquerra en el seu partit amb el Congo, i un altre internacional, Martin Valgen, continua convocant amb Eslovàquia. Juntament amb Lucas Bergström se perdran novament el partit de Lliga. I en tenis, Jaume Munà s'ha classificat per al quadre final del Masters 500 de Tòquio. El mallorquí ha derrotat aquesta matina del Nord-Amèrica Alexander Kovacevic per 6-2 i 6-3.
19: I avui a la cultura parlàvem d'una de les bandes de pop espanyol més reconegudes, La Oreja de Van Gogh.
3: No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo.
19: Això perquè seran al Mallorca Live Occident, que enguany se celebra els dies 11 i 12 de juny. Així ho ha anunciat el Manco, el grup que allarga la seva gira a Espanya de cara a l'any 2027 amb la celebració de 7 nous concerts, un dels quals serà a Mallorca, com dèiem, a l'11 o el 12 de juny en el marc del Mallorca Live Festival. A la data, en tot cas, ja la confirmarà l'organització quan faci públic el cartell. Per tant, aquest juny podeu cantar les cançons com aquesta, La Playa, que sentiu de fons. Yeah.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Bon vespre a tots. Falten 10 minuts per a les 8. El moviment en defensa del dret a l'habitatge convoca una manifestació dissabte a les 12 del migdia a plaça Espanya de Palma. Sota el lema Fem de l'habitatge un dret és la resposta de les organitzacions als dos decrets aprovats al Consell de Ministres. El sindicat de llogateres ha convocat també una cassola demà a les 8 del vespre a Cort per exigir al Congrés l'aprovació dels decrets Mari Carme. Amb aquesta notícia ens etam l'informatiu vespre d'avui, dimecres, 30 de setembre. Víctor Bejaranos al control tècnic. Vos saluda Enrique Mas. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
3: Demà a Balears s'espera temps més inestable, amb cel ennuvolat en general a totes les illes i amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta ocasional. També a primeres hores del matí s'esperen boirines a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes amb pocs canvis seran de 32 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i Formentera. Pel que fa a les mínimes, en ascens deixarà valors tropicals a alguns punts. Demà a la matinada les mínimes seran de 23 graus a Mahó, Eivissa i Formentera, 21 graus de mínima a Palma. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retira del tot de l'arxipèlag, les temperatures amb tendència a baixar cap al divendres. Pel que fa al vent, demà bufarà en general de component est entre fluix i moderat. És una informació d'AEMET.
2: I com es circula per les nostres carreteres? Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Hola, bon vespre.
4: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos el tráfico en las principales carreteras de Mallorca es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenas tardes.
2: El moviment en defensa del dret a l'habitatge convoca una manifestació dissabte a les 12 del migdia a plaça Espanya de Palma sota el lema Fem de l'habitatge un dret. És la resposta de les organitzacions als dos decrets aprovats al Consell de Ministres. Òscar Martínez és el portaveu del sindicat de llogateres.
5: Les mobilitzacions d'aquests dies i les organitzacions dels sindicats de llogateres arreu de l'Estat han fet avançar moltíssim l'habitatge com un dret. Però no aturam, seguim amb mobilitzacions cap a la vaga general. Aquest dissabte, dia 3, a les 12, a plaça Espanya, per seguir lluitant contra el rendisme.
2: El sindicat ha convocat també una cassola demà a les 8 del vespre a Cort per exigir al Congrés l'aprovació dels decrets Mari Carmen. I l'acampada de plaça Espanya, organitzada per la coordinadora d'habitatge, creix i ja supera la vintena de tendes de campanya. Una quarantena de persones ja han passat la nit i ja adverteixen que seguiran com a mínim fins que el Congrés voti la convalidació dels dos decrets lleis aprovat ahir en Consell de Ministres. Dos textos que els activistes consideren insuficients per pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. Mar Valde n'és una d'elles.
6: Les mesures no són suficients, són bastant laxes. Aturar els desnonaments fora optativa habitacional hauria de ser també una mesura permanent.
2: Jornada de reaccions polítiques també als dos decrets lleis aprovats ahir al Consell de Ministres amb mesures per pal·liar la crisi d'accés a l'habitatge. El govern no dona suport al seu contingut. La presidenta Marga Proens qualifica d'ocurrències les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez perquè diu que carrega totes les mesures sobre les esquenes dels petits propietaris i les famílies. A més, critica que el govern central no ha posat cap mesura per augmentar el parc d'habitatge assequible en el mercat i assenyala que Sánchez